Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Artar té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. Artar en joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artar vos oferim Artar en joc.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer pesats.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una

manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

0: Andiamo.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

éxtasis. Em diria Joana, Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

mentre els nois jugaven a saltar i parar. S'enfilaven els arbres, menjaven pilotes, s'esbatussaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig, m'hauria casat per l'església, vestit.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Blanca de cas, mirant al nord, sol matiner li encén el rostre.

El sol fenice per amagar-se, però el temps obscur ho sé vençut.

0: Radio Horta 107.9.
1: Ja, l'escolta.

0: Raquel.
1: Hola a tots. Salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: Sé que una es deia Art i que en Simon era l'artista. Sé que no sabré què fer si mai vols anar de solista. Les coses, ai, gaudim-les mentre encara puguem.
1: A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer.

0: Bon dia, han tocat les 9 repassant les notícies destacades de la jornada. Solla acollirà avui matí la segona protesta contra la massificació turística de l'estiu a Mallorca. Convocada pel moviment Jove de Solla i la plataforma Menys Turisme, Més Vida, serà a les 10 al centre del poble.
1: Apuntant a la pèrdua dels espais de convivència ciutadana ocupats pels turistes, l'amenaça de la identitat local i cultural, inclòs el petit comerç, i també l'expulsió immobiliària per l'encariment d'habitatges i locals, a més de la pressió sobre el transport públic i el territori. Ho exposa Sofia Zamri, que és membre del moviment Jove de Solla.
2: És una manifestació a favor de no perdre la vida de Solla, la vida de poble, i una de les principals causes és aquest model econòmic que promou la turistificació, que fa que no puguen trobar un habitatge digne, que fa que tanquin negocis de tota la vida i se n'obriguen d'altres enfocats en el consum turístic, que fa que se perdi nacional aquest sentiment de comunitat que ha caracteritzat el poble de Solla durant tants anys.
0: Ferit de gravetat, un home de 45 anys que a Lloro Baix es va precipitar des d'un 12 pis a prop de la plaça Madrid de Palma.
1: L'home va caure sobre dues persones que es trobaven assegudes a la terrassa d'un bar en aquell moment i que, conseqüentment, també han resultat ferides. Tots es troben ingressats hores d'ara. Val a dir que a Peregrau s'hauria produït un altre succés de característiques semblants unes hores després.
0: I a Eivissa, l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ha tancat el bany, la platja d'Escodolà, han detectat nivells de bacteris per sobre dels permesos.
1: Tot plegat després que diverses entitats hagin denunciat davant la Fiscalia un presumpte delicte mediambiental per abocament d'aigües fecals provinents de la depuradora de l'aeroport d'Escodolà al Parc Natural de Ses Salines. Rafael Tures, portaveu d'Aliança per l'Aigua.
3: Aquestes analítiques de la depuradora de l'aeroport no compleix els requisits mínims, de fet, per hasta 17 voltes els paràmetres legals establits, i evidentment nosaltres ho posarem en coneixement de la Fiscalia.
1: El tancament de la platja es limita a la zona on desemboca el torrent de Sa Font, on les analítiques han mostrat valors nocius per les persones. Dilluns, el consistori recollirà noves mostres i adoptarà

0: les mesures necessàries.
1: El govern prohibeix vendre a menors begudes energètiques i gas del riure per reduir-ne el consum i els riscos que comporta.
0: Actualment, un de cada dos estudiants de 14 a 18 anys consumeix begudes energètiques i, a més, un de cada cinc la mescla amb alcohol. Així ho apunta l'informe Estudes 2023 que analitza les conductes en l'àmbit escolar.
1: Més temes. Endesa apunta l'estrès tèrmic i l'excés de consum com a possibles causes en els nombrosos talls de subministrament elèctric registrats durant les darreres setmanes a diferents punts de Mallorca i Menorca.
0: L'Associació de Veïnats de Pere Grau, una de les zones afectades, adverteix que les persones vulnerables són les que més pateixen les conseqüències d'aquests talls.
1: I acabam amb un apunt del temps perquè avui es repetirà una jornada de calor amb avisos en les hores centrals del dia.
0: A partir de les 12 del migdia, l'Agència Estatal de Meteorologia activarà l'avís groc a les Pitiuses i a l'interior i nord de Mallorca. També emergències manté l'alerta groga, que és l'IG0 del Pla Meteoval en aquests indrets. La previsió punta màximes entre els 36 i 38 graus. Per això es reitera la crida a la precaució dels ciutadans, seguir els consells per evitar cops de calor, com mantenir-se hidratat i evitar l'exercici físic i l'activitat esportiva en les hores de màxima insolació.
1: Són les 9 i 4 minuts. Actualitzem informació a les 10, el butlletí de les 10. Ara comença la sintonia d'IV3 Ràdio, La Gran Vida.
2: Més informació a ivetresnoticies.com.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat. The All-American Half-Pound, two pure beef patties, lettuce, tomato, MWE. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

és a la ràdio. El dissabte és a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a d'altres mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola amics, com esteu? Molt bon dia, benvingut novament aquí en el dissabte a la ràdio. Com el qui no vol la cosa, ja estem a dia 8 d'agost. Ja han acabat les festes de Sant Salvador, com les heu passades. Però per lo que són les coses del calendari, encara mos manca un gran cap de setmana que espero que sigui molt bo. Gràcies per estar a la sintonia en aquest momentet en Ràdio Artà. Aquest programa dissabtes a la ràdio ha pensat avui en seguir la festa. Tindrem cançons de ball, de festa, de ritme i d'estiu, que és el que pertoca en aquestes altures d'estens, aquest 8 d'agost, tot el mes d'agost. De fet, recordeu que tornem, monografies habituals normals en la vostra participació la primera setmana, després de la fira del setembre. Som en Miquel Mestre Ginart, salutacions, moltes gràcies, benvingut.

Idò, i començant tot d'un aquell llistat de cançons, de moltes cançons que tenim preparades en el dia d'avui, ho feim amb un mite de la música reggae, com era Bob Marley, nom real Robert Nesta Marley, nascut a Nile Mile, Saint Anne, a la Jamaica britànica actual, Jamaica. En l'any 1981 mos va deixar una edat prematuríssima de 36 anys. Aquest artista, ara aquest artista se li deu haver popularitzat aquest estil de ball, aquest estil de vida, com és el reggae. Va ser cantant, guitarrista i compositor. Estarà acompanyat de The Wailers, que és el seu grup, en aquest títol cansat d'aquest programa d'avui. Se titula Soul Shake Down Party, que va treure en el 79.

I doncs aquesta ha estat la música de Bob Marley acompanyat de la formació The Wailers. Avui el programa serà molt lliure, temes de ball, de festa, de descans, de vacances, de ritmes. Tenim oportunitat de triar el que vulguem i això s'hi posaran també curiositats. Com aquesta, li diuen, li deien, perquè ja no canta fa estona, però és viva, Mercedes Massaguer, nascuda a Barcelona l'any 1950. Té l'actualitat, per tant, 76 anys, era una d'aquestes cantants, i ell és de l'època dels 60. Li deien Bettina. Tenim una cançó que parla d'una festa. Nosaltres ja hem acabat les festes de Sant Salvador, però encara en tenim avui en aquest espai del dissabte a la ràdio Fiesta en mi corazón, que va gravar na Bettina en el 64.

20 anys més tard, mos arriben unes vacacions, unes vacances en la música que fa na Paloma Sant Basilio. Què faria vosaltres, o què feia de fet vosaltres en les vacances? Perquè després de les festes de Sant Salvador és molt habitual que la majoria de comerços i gent que fa feina del poble, no tots, però els d'aquí sí, fan vacances al Manco 15 dies. Què faríeu? Na Paloma Sant Basilio faria moltes coses. L'escoltam, unes vacaciones 1984.

Kidoj kë studerë të vakancës dhe në Paloma, San Basilio. Mon e nam Amerika, mon e nam mbun altra festa, es titol të shëkënëso es parti, va sortir en el 78 I el son Boston, una banda dels Estats Units de hard rock I de rock progressiu que va fundar el músic virtuós Tom Scholz. Varen debutar en el 76 I encara estan presents, han sofert un cremull de canvis. Més de 20 membres han passat per la banda després de tant de temps. Anem en So Party a càrrec de Boston Superbanda.

Ella diu que ballaria twist, que ballaria rock, lo que fos, en tu, amb ell. Ella és Rita Pavone, una cantant veteraníssima, ja que té 80 anys, nascuda a Turín, a Itàlia, molt popular a la dècada dels 60, cantant pop, actriu i corista italo-suïssa. Va tenir gran popularitat a la dècada dels 60, nascuda a Turín, però d'ascendència, o té, i la nacionalitat italiana i suïssa. En el 63, com a cara B del seu gran èxit Cuore, Corazón, trobem aquest Il bailo del matone.

Aquest programa dels dissabtes a la ràdio, tots els programes dels dissabtes a la ràdio, més ben dit, són d'essència melangiosa o de nostàlgia, perquè efectivament la gran majoria, el gran percentatge de cançons que surten són de fa molt de temps, tot i que també posen coses actuals, però un 90% jo crec que és de moltíssimes èpoques, des dels 50, 60, 70, 80, etc. L'altre dia varen fer com un càlcul i varen arribar a la conclusió de que el promig d'edat de les persones que escolten aquest programa és de 50 anys per amunt. Per tant, no és estrany. Bon, anem a l'any 70, va sortir com a cara B aquest senzill de dues cançons d'Ana Marisol, Pepa Flores, que vol que li diguin ara, aquesta cantant i actriu que no fa cal que la presentem més. La cara A era No me quiero casar i la cara B és aquesta Vacaciones, que és un tema italià que aquí també va adaptar en Pablo Herrero.

seguim escoltant cançons d'aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio, més lliure, però també concretat a les vacances, a les festes, en els balls, en els descans. Els descans que m'imagino que teniu la majoria de vosaltres després de les festes de Sant Salvador. I continuem amb na Carina, després d'aquesta salutació, Maribel Lleudés. Clar que t'escoltarem, na Carina. Maribel Lleudés Santiago, nascuda a Jaén el 4 de desembre del 45. Té 80 anys i va representar Espanya en el Festival d'Eurovisió del 71, per cert, quan va guanyar aquell mític espai de televisió espanyola que se deia Passaporte a Dublín, competint en grans artistes de la talla de Nino Bravo o de Rocío Jurado, entre un bon grapat. Na Carina va quedar segona a Eurovisió. I ara l'escoltarem, estem de festa, clar que sí, amb aquest tema, número 1 a Espanya, en el 69, aquesta La Fiesta, que encapçalava aquest senzill en com a cara bé d'un altre títol d'èxit, Les Fletxes de l'Amor.

I per si encara teniu ganes de ballar després de tant de trull que han tingut per el poble, encara vos convid en el ritme de twist que va crear o que va popularitzar, més ben dit, Chubby Checker, Ernest Evans, aquest cantant de Carolina del Sur, concretament de Spring Gully, i que té ja 84 anys. També ha fet el seu Pinites de Toba, debutant el 59. Aquest tema és del 62 i és una de les seves cançons d'èxit. El títol és aquest, Dancing Party.

Ton saludar, bon dia des de Ràdio Artà i des d'aquest programa dissabtes a la ràdio. Gràcies per estar amb nosaltres, gràcies per escoltar-nos en aquest espai d'avui de descans, de festes, de balls o de vacances. Seguim amb Bonnie M, aquest grup alemany que va ser de música disco, funk i reggae llançats a la fama als anys 70 pel productor Frank Farian. Aquesta formació està aquí amb nosaltres amb un tema que va treure en el 79 que parla també de vacacions, clar que sí, Horei Horei, It's a Holy Holiday.

I could have danced all night és un títol de la famosa comèdia musical My Fair Lady. Hagués pogut ballar tot el vespre. I aquest és el tema que escoltarem ara, en versió però de Edmundo William Ross. De nom artístic era Edmundo Ross, nascut a Porto, Espanya, Trinidad i Tobago, l'any 1910. Va morir, mirau el que són les coses, a Espanya, perquè vivia a Alacant en el 2011, a l'edat de 100 anys. Era especialista en fer fusió dels ritmes llatinos-americans amb música més moderna, rumba, mambo, bolero, samba, versió d'aquest tema del musical My Fair Lady, però versió de Edmundo Ross, instrumental.

canviem una mica d'estil, però no amb un títol de cançó que també conté la paraula Holiday. De fet, se titula així, Holiday, Vacances. Ells són Green Day, una banda dels Estats Units de punk rock que està formada per Billy Joe Armstrong, Mike Dimmitt, Tricol, i se varen formar a Berkeley, Califòrnia, en la dècada del 80, en el 86 concretament. Encara segueixen actuant, que té mèrit. Punk, punk, pop, punk, punk rock, rock alternatiu és tema. El van treure el 2005, se titula, com he dit abans, Vacances, Holiday, Green Day.

No vull ballar. Aquest és el categòric títol d'aquest tema, cantat en anglès, òbviament, de Neddy Grant, I Don't Want to Dance. Aquest títol va sortir l'any 82 i torna a ser el ritme de reggae, perquè Neddy Grant feia reggae. Ja n'hem escoltat un tema d'aquest estil, el comen d'aquest programa que feia en Bob Marley, el Credo, o manco més difusor mundial d'aquest ritme, un ritme que jo... A mi me dóna la sensació, perquè per la seva cadència, aquesta que s'apresta moltíssim als estius, hem de dir que Neddy Grant és Edmond Montague Grant, nascut a la Guaiana Britànica. Té ja 78 anys, va debutar en el 68, músic i cantant, fa, com deia, reggae, gospel o rock.

I ara posarem una miqueta de pausa amb en Joan Manuel Serrat, que no importa que el presentem de cap manera, tothom el coneix de sobre. Aquest veteraníssim artista i poeta fa una versió d'un tema que se titula Petita Festa i que l'autor és en Toti Soler, aquell músic que va formar Pícnic en Janet, però després va seguir musicant i fent molt de temes en solitari. La va gravar i composar en el 67, però en Serrat el va també treure a un àlbum, una banda, la banda sonora d'un temps d'un país. Aquest era el títol, on repassava un cremull de cançons clàssiques de la música catalana. El va treure en Serrat l'any 96.

d'aquest tema que ve a continuació mos parla de relaxar-mos o de relax. El manco aparentment si ve sent només el títol, perquè en realitat és tot el contrari. Aquest títol, que va ser un tema molt polèmic i censurat, que parla de sexe, que parla de l'hedonisme i que faran Frankie's Goes to Hollywood, el cantant d'aquest grup, que per cert no els vaig ficar quan vam fer el programa de la dècada del 80 i va quedar a les portes i s'ho mereixia perquè la cançó va ser un èxit mundial. Aquest tema, com he dit abans, té una lletra d'alt contingut sexual. Les cantantes en Holly Johnson, que era gay, i la BBC i varen retirar el vinil i el varen censurar, el que va fer que tingués un efecte de rebot, al contrari. I també varen prohibir el videoclip on estava ambientat en una espècie de club de Sado, i després varen haver de modificar el propi vídeo fent d'una manera més suau en Revoltat de Lluns. Va ser un títol polèmic, aquest Relax, de Frankie Goes to Hollywood, però va ser número 1 durant 5 setmanes al Reino Unit. Tot d'una, com va ser prohibit, la gent tot d'una anava a comprar discos. Això sempre passa, com prohibeixen una cosa, és l'altra, el que diuen s'afecta rebot. Estem en el 82 i aquesta cançó també va ser número 1 a Espanya. Frankie Goes to Hollywood, curiós nom d'aquest grup que va ser de synth pop britànic, formats a Liverpool en el 80.

Vos recorda, amics, que aquest és el programa especial d'estiu número 5. Ho feim d'aquesta manera, nosaltres seleccionem les cançons, la temàtica, i vosaltres en aquest cas estàu descansant fins a primera setmana després de la fira de setembre, que és quan recuperarem ja els programes normalitzats. Seguim on anem ara en Lady Gaga, en aquest cas Lady Gaga acompanyada d'un compositor i cantant de rhythm and blues, que li diuen Colby O'Donis, nord-americà. La Lady Gaga, en Stephanie Johanna i Angelina Germanotta de Nova York, és una estrella mundial que compta ja en 40 anys i que fa moltíssims estils, pop, electrònica, dance, jazz, country, rock. Aquest tema és des 2008, va ser número 1 a Espanya també, en aquest cas ja en el 2009, i ho va ser durant un parell de setmanes. Bueno, la Lady Gaga va tenir un parell de números 1 a Espanya aquest any, però a partir del 9 de maig, aquest tema que escoltarem, només ballar, Just Dance, va arribar en aquesta posició.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

I ara duim un altre tema instrumental d'uns sons molt peculiars que tot d'una vos traslladarà a una altra època, concretament en el 75, i vos recordareu de lo que sonava per les teles o per les emissores de ràdio d'aquell temps. Tot d'una, a mi me passa, quan sent aquest tipus de música, aquest estil, me recorda els programes de televisió de l'època. Estem en el 75 i ell era Juan Carlos Calderón, serà perquè és l'autor d'aquesta música que mos acompanyarà ara. Era Juan Carlos Calderón López de Arroyave, nascut a Santander i va ser aquest compositor, productor musical i arranjador. Va ser el compositor principal de Mocedades o de Sergio Estivaliz, les dues cançons que van anar a Eurovisió. Tu volveràs d'en Sergio Estivaliz i el famós Eres tu, entre molt més èxit. Era un gran músic, mos va deixar el 2012 quan tenia 76 anys a Madrid. El tema aquest és del 75, el va composar i gravar el propi Juan Carlos Calderón i se titula Fiesta. Fiesta.

Era la música de Juan Carlos Calderón, que aquí no acabava la cosa. Jo, com he fet el repàs a les seves cançons eurovisives, me referia al grup Mocedades o a la seva decisió Sergio i Estíbaliz, perquè en Juan Carlos Calderón també encara hi va anar dues vegades més a Eurovisió, concretament en so tema de Na Paloma San Basilio, també seva la festa terminó en el 85 i ell va tornar amb una molt bona cançó que se deia Nacida para amar, que cantava Nina. És a dir, en Juan Carlos Calderón ha anat quatre vegades la seva música en el festival.

Aquesta era la nostra personal festa que feien els Vall de Mossa, que se deien aleshores amb aquest disc, l'any 1970, Los Vall de Mossa, i on tenien una vocalista que era na Margaluz, malauradament ja desapareguda. Havien cantat en Salomé 3 anys abans, els germans Estaràs fent de coros en aquell Vivo Cantando i varen repetir per intentar anar a Eurovisió l'any 70, l'any que va ser elegit en Julio Iglesias. Però aquesta cançó va ser considerada una de les cançons més populars d'aquell estiu del 70. I ja que estàvem al 70, m'ho anirem amb un altre tema, un tema que mos farà un artista. És alemany, però nascut a la Polònia, a Band Landeck, Polònia, l'any 44, quan formava part del territori germànic. Alfie Kahn era el nom artístic d'aquest cantant de nom real, Joachim Haider. La cançó, l'única que coneixen d'ell, que va ser molt popular, és aquesta, que el canta en anglès, She's Coming Back, que se pot traduir com Ella Tornarà. Aquí se va conèixer també, entre parèntesis, de Soñar, Cantar i Bailar. Segurament a les emissores de ràdio varen coincidir aquests dos temes que acaben d'escoltar, Fiesta, i aquesta d'en Alfie Kahn.

I sempre de tant en tant mos ballen les xifres, no sé què dir, jo volia dir que els tres components masculins dels Vall de Mosa havien cantat un any abans en Salomé Avió cantando i no tres, com he dit, és a dir, he utilitzat la xifra dels tres membres i he ficat tres anys, només en feia un que havien cantat Eurovisió.

I ara volen retre un petit homenatge a la illa germana Menorca en aquest espai dels dissabtes a la ràdio amb un tema tradicional mallorquí que ens oferirà una formació que se deien Traginada, format a Menorca l'any 76 per Paco Begur i Joan Ramon Saura. Varen popularitzar durant uns anys, o més ben dit, varen cantar aquests temes tradicionals menorquins populars per tota l'illa. Aquest àlbum se deia Menor, que va sortir en el 78, on hi trobem aquest tema que hem elegit nosaltres amb aquest programa de festes, de ballar, de verbenes. Aquest tema a la plaça, allà ballades, el son Traginada.

Havia agafat aquesta cançó per la paraula ball, però ja vos podeu imaginar, després d'escoltar aquesta lletra, quina bestialitat que passaven en aquest temps, mare meva.

I en aquests balls clàssics sempre hi ha qualcú que se destaca d'aquestes al·lotes que se consideraven la reina del ball perquè tothom la pretenia. Qui és la reina del ball de França del 63? Clar que sí, Sylvie Vartan, la plus belle pour danser.

darrers 20 minuts que els han dedicat a escoltar un popurrí d'estiu, cançons de diferents èpoques, per alegrar-nos aquest dematí de dissabte. I ara, amb les cançons de ballar, les cançons d'estiu, les cançons de festa, tenim en els Beatles. I am happy just to dance with you. Jo només som feliç com puc ballar amb tu. Aquest és un tema del 64 que varen composar en John Lennon i en Paul McCartney. La varen gravar els Beatles per la banda sonora de la pel·lícula A Hard Day's Night.

La cantant i actriu Doris Day, l'artista nord-americana que va viure 97 anys, va morir el 2019 a San Diego, era una cantant i actriu, com he dit abans, de pop tradicional i també de jazz. El nom real era Doris Marian Kappelhoff, una lota d'aquestes que agradaven a tothom, un prototip de lota americana, alegre, divertida, guapa. Tema que va gravar dins l'àlbum Latin for Lovers en el 65, que han volgut posar aquest espai per posar una miqueta de pausa, tot i que ella digui que dansero.

I una altra vegada s'heu posat aquesta emissora, que confio que sí, vos direm que és Ràdio Artà, i que estava escoltant el programa musical dissabtes a la ràdio. La versió de l'estiu, tornant amb monografies habituals la primera setmana després de la fira de setembre. Aquest és l'especial estiu

I volíem posar qualque cançó que tingués en el títol la paraula verbena. No és tan fàcil, però n'hem trobat una que ara la posarem, perquè aquest programa, com que tenim tota classe d'estils, aquesta també li podem ficar perfectament. Però em vos diré que nosaltres coneixíem les verbenes com a aquests balls que se feia tradicionalment, però resulta que en català se diuen rebel·les, i nosaltres les rebel·les els deiem en els fots d'artifici, que també mollen les coses, canvien, i així segurament és més correcte. Però nosaltres anem a cercar un tema verbenero, diríem en castellà, l'utilitzarem i m'ho anirem ni més ni manco amb aquest tema d'una sarsuela, de la verbena de la Paloma, que també està subtitulada, no vos ho perdeu, El boticari i les xulapes i la gelosia mal reprimit. Bueno, el boticari i les xulapes i celos mal reprimidos. És un sainete líric, un llibre d'en Ricardo de la Vega i la música és de Tomàs Breton. Se va estrenar a Madrid en el Teatre Apolo l'any 1894 i fa referència a les festes de Madrid de dia 15 d'agost, quan es celebra la processió de la Verge de la, Paloma. Vamos, hem triat aquest clàssic títol d'aquesta sarsoleta, d'aquest sainete, D'on vas, com Antón de Manila.

us acompanya aquest 8 d'agost en aquest espai del dissabtes a la ràdio és la selecció d'estiu número 5, programa número 5, lliure en aquest cas, on l'únic que volem és intentar distreure-vos.

La setmana passada, en el programa estiu número 4, varen dedicar la temàtica a la dècada del 80 espanyols. I per misteris de la tècnica, no sabem exactament, és que varen anunciar el tema de Olé Olé, la cantant Vicky Larraz, l'any 1984, i aquest Voy a Mil, que no va sortir, no va sonar. Així és que és un deure posar-lo ara mateix. Olé, olé.

I ara ve les vacances de na Madonna, era el seu debut l'any 1983, era aquest àlbum del mateix nom que va fer aquesta reina del pop que nosaltres també volem escoltar. Estau de vacances? Jo sé que sí.

Jo no sé si la gent més jove sap ballar el paso doble, perquè jo crec que pertany a una generació més major. De totes maneres, encara les verbenes, les festes, les revel·les, aquests balls no poden deixar de sonar. Sabeu l'origen del pas doble? I del pas doble, que és aquest ball espanyol, però és curiós, bé, com és d'una marxa militar ràpida del segle XVIII, que està inspirada amb una paraula francesa, pas redoble, que el seu propòsit inicial era marcar el pas regular i ràpid de l'infanteria al llarg dels desfils, desfiles militars. Amb el temps es va convertir en mitjans del segle XIX, va passar a formar part dels entremeses teatrals i balls populars i verbenes. Amb els anys es va vincular fortment amb una festa molt polèmica, que són les corrides de bous, de toros. La meitat d'Espanya està a favor, la meitat en contra, però el pas doble es va vincular molt en aquesta festa, especialment a la Comunitat Valenciana. I s'explica degut a que en el Llevant hi ha moltíssimes bandes de música. La música és tan important com el menjar en el Llevant, en la Comunitat Valenciana, en totes aquestes formacions, des de ben petits, en formar part de bandes musicals a tot arreu. A cada poble té la seva pròpia banda. És una gran tradició i toquen quasi sempre pas dobles.

nascuda a una ciutat que li diuen Spanish Town, a la colònia de Jamaica. Grace Beverly Jones és coneguda artísticament com a Grace Jones, cantant, modelo, compositora, productora. Li deien la reina del disco wave, dance pop, art pop, etc. Tema que va gravar en el 81. I've seen that face before. Entre parèntesis, Libertango, he vist aquesta cara abans, que és el tema que volem escoltar. Grace Jones.

Posem una miqueta de pausa, fem un descans, mossem, bevem un cafè, un poquet d'aigua i recordem el que han estat aquestes festes d'Artà. Hem anat a molt d'actes, heu dormit molt o poc. Jo, si vos tinc que dir la veritat, quasi, ni he goitat el nas. Anem amb calma, veniu en el meu món.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui del Dissabtes a la Ràdio, aquest especial estiu número 5. Mos despedim fins la setmana que ve, a la mateixa hora, 9:30. Que passeu unes grans vacances, un molt bon cap de setmana, que gaudigueu del bon temps, de la platja si vos agrada, però protegir-vos, per favor, del sol. Salutacions de Miquel Mestre Ginard, mos tornem a trobar si de vol la setmana que ve, que ja serà dia 15 d'agost, i festes a tot arreu. Adeu!

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, let's go.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Bon dia. Entre 1.000 i 2.000 persones, segons la Font, Guàrdia Civil, organitzadors, han marxat avui a Solla amb una nova manifestació contra la turistificació i els efectes col·laterals de l'afluència de visitants a les illes. La pèrdua d'identitat local, per exemple, en el comerç i la restauració també, la saturació en el transport i l'encariment de l'habitatge han estat en l'argumentari. Escoltam Sofia Zamric, que es portaveu del moviment jove de Solla.
1: Solla és un poble que en cap moment està pensat per acollir el número de visitants que acull cada dia i això fa que en els residents no sigui impossible circular de manera fluida, accedir a un habitatge digne, cada vegada se tanquen més comerços de la vida i se n'obrin més enfocats en el consum turístic. Estem adaptant la nostra vida en base a l'afluència de visitants que venen

0: emplaça el govern per a noves promocions, així com els canvis legals per habilitar nou terreny disponible entre el sòl urbà i el rústic. Amb tot, quant a la situació a dia d'avui, ha llançat aquest missatge de prevenció a qui vulgui anar a viure a Eivissa.
1: Per la gent que ve aquí a buscar un lloc de feina, que no pensi en Eivissa en un lloc per residir si no té una vivenda, perquè llavors trobarà en problemes que el sou no li arriba.
0: Més coses, avui també hem conegut la reacció de l'Ajuntament de Sant Antoni a la prohibició aquest divendres, aprovada pel Consell de Govern, de la venda per ús lúdic de l'òxid nitrós, que és conegut com el gas que fa riure. El veu bé l'Ajuntament de Portmanyanc, però creu que no basta i que s'hauria de fer més passes com saber qui en compra i perquè Marco Txerra balla del municipi.
2: Crec que encara es poden fer més feina en aquest sentit, com deia, de, sobretot a controlar l'arribada de certes quantitats que, evidentment, quan arriben botelles de 2 quilos, evidentment, es poden fer milers de pastils, crec que amb 2 quilos.
0: I en esports, en marxa la Badia de Palma, la darrera jornada de la Copa del Rei de Vela, que n'ha de decidir els vencedors. En joc igualment la semifinal del torneig de Londres del circuit mundial de pàdel que disputa la llorenca Gemma Triay amb la seva companya en dobles i que en aquests moments van per davall en el marcador. I quant al campionat del món de motociclisme, destacant aquesta hora que la prova classificatòria en vista al Gran Premi de demà de Gran Bretanya, el mallorquí Joan Mir ha acabat en la 12a posició i que sortirà en la 4a línia de sortida en MotoGP. Finalment, recordeu que avui vespre el Real Mallorca tanca la pretemporada amb el 5è i darrer partit de preparació. Serà davant l'Edelberg d'Alemanya en directe des de les 8:30 per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Fins aquí les notícies de les 4. Més informació, però, en una hora. Ara continueu amb Òrbita 3. Adeu.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.
1: Continuem amb un èxit de Nina Simone. My baby, just cause for

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Ja, l'escolta.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

빨리 좀 뛰어.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

y te están dejando que mueras de sed.

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

aquell dia, perquè avui, perquè tinc ganes que plogués. Sortir allà de casa, perquè avui, perquè tinc ganes que sortís. Tenia jo un paraigua, perquè avui, perquè tinc ganes de tenir. Vaig dir-li de tapar-la, perquè avui, perquè tinc ganes d'ajudar. Va dir-me encantada, perquè avui, perquè tinc ganes d'encantar. Va reparar-se a mi, perquè avui, perquè tinc ganes d'estimar. Fan viure un món preciós, perquè avui, perquè tinc ja ganes de viure'l. Després vàrem parlar, perquè avui, perquè tinc ganes de parlar. Vam volar pel món, perquè avui, perquè tinc ganes de volar. Vam sentir un món nou, perquè avui.

que vull, perquè sé que és millor. Vam menjar el més bo, perquè vull, perquè sé que es pot menjar. Vam viure amb gent preciosa, perquè vull, perquè estic tip de la contrària. Tot era meravella, perquè vull, perquè estic fart de fàstics.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, de fet.
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Com?
3: Que cabrón.
4: Sí, cansa molt.
5: Grabando.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portar molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més, no te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, a www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: la libertad. Sensat.
1: Ja, l'escola.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Un placer estar aquí con ustedes.

Te'n recordes, capgròs, del carallot aquell que vam abandonar a Marsella un bon dia, fugint amb la muller

uns aguts per haver-lo deixat tirat a un port de França. Quin escàndol capgros! Sort que d'una parada li van fotre pel cap un meló i en petaràs li va clavar un bolet i amb quilo i mig d'orada de rebot la siseta li va rebentar el nas. Ja més tranquil sucant capipot el

Ja saps com era, un gos capaç de fer el que fos per tocar els ous. Ara el tinc instal·lat a casa i diu que es queda fins que prescrigui el crim o el jutgi innocent. O canviem el final del malson per entregues

m'has de fotre una mà, que aquest no està per hòsties. T'espero per sopar, t'agradarà el menú. Té camon, tres peixins i marinet de postres. Si l'he pogut tornar, per què no tu, cap gros?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.
1: 3, 2, 1...

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.